Hoje eu vou te macetar. Tá cansada de sentar, tá cansada de quicar, se prepara. Tá cansada de sentar.